0: Pues sí, seguimos con esta sección y hoy vamos a hablar con una mujer que creo que podemos decir que es uno de los pilares de la cultura en las Pitiusas. Ella es, desde hace unos años, directora del Archivo Histórico de Eivissa. Fanny Tur, benvinguda.
1: Bon dia, com va?
0: Fanny nació en San Miquel, es historiadora, activista cultural, ha sido consellera de Cultura y Patrimonio en Eivissa, fue también consellera de Cultura en el Govern Balear y, como decíamos, pues ahora está en el Archivo Histórico. Nacida en San Miquel, ¿hay algún recuerdo que conserves con especial cariño de la infancia en este pueblo?
1: Bé, jo no hi vaig viure, vaig néixer allí perquè sa mamà m'hi va anar a tenir, perquè ella era miquelera, però sí que tinc molts de records de sa meva infantesa, perquè en l'estiu anàvem a veure els abuelos, com és lògic, cada estiu hi anàvem, quan vivien a el que era sa casa on jo vaig néixer, Can Coves, ajudàvem, record que mos pujàvem els cosins en els albercoquers, a ses figueres, i mos fèiem un tip que no en quedaven ni d'albercocs ni de figues. Volíem ajudar en el meu abuelo a recollir patata, i jo crec que l'únic que fèiem era destrossar-li sa patata, pobret. I llavors, quan vàrem passar a viure el que era el Puig de Missa, en el poble, record el que és ara sa biblioteca Marià Villangome de Sant Miquel. Dalt era cas vicari i els meus abuelos varen viure els darrers anys allí, i anàvem allí, i tenc el record d'això, de riure molt, de jugar molt, de que les majores del poble deien ai, que poli de la joventut, que no tenen preocupacions, perquè mos veien riure i fes cavall per allí.
0: Toda una vida ligada a la cultura des de diversos frentes, pues què hay en ese San Miquel, en ese momento, en ese contexto, que despierte esa vocación, perquè al final és vocación lo que hay per la història.
1: La veritat és que sempre me diuen que me sent molt en el meu abuelo, en Miquel, perquè es posava a llegir, se li anava el temps, i a vegades jo també em posava a llegir i me cridaven per dinar o me cridaven per sopar, i jo estava embaviucada i no me n'enterava, i me deien, és com el abuelo, és que se posa a llegir, se n'oblida. I record això, les històries que mos contava el abuelo de quan ell va emigrar a Cuba durant 2 anys, de les coses que li passaven, de coses de la Guerra Civil, qui primer me va parlar d'algunes coses, alguns episodis de la Guerra Civil, va ser el meu abuelo. A ell li apassionava la història, tenia una biblioteca, vull dir, estava subscrita a diferents revistes, i clar, ja estava allí, jo arribava allí, veia les revistes d'Esguelo, veia els llibres d'Esguelo, de sa abuela, que a vegades el renyava perquè comprava massa llibres segons ella, i res, jo és a dir, allí va néixer una miqueta sa meua llavor per sa passió, per sa història, me ve del meu abuelo.
0: Una vocació heredada, no?
1: Exacte.
0: Y bueno, en el caso de Fanny Tur, no estamos hablando de alguien simplemente que ha estudiado la historia, sino alguien que, y creo que por eso además es tan conocida, alguien que da un paso más, ¿no?, y se convierte en activista, siendo mujer, y además en un contexto en el que las reivindicaciones feministas no estaban en el punto en el que están ahora, que aunque se sigue penalizando, ¿no?, a las mujeres que digamos abren la boca y se colocan en primera línea, pero claro, antes era mucho peor. ¿Cómo se lleva eso?
1: Bé, la veritat és que sí, com molt bé dius, abans era molt pitjor. Jo me'n record la primera legislatura, si parlam de sa caire polític, era un govern presidit per una dona, na Pilar Costa, i érem altres companyes, com la Sofia Arrant, jo mateixa. Si un home tenia caràcter, era un home en caràcter, com l'anterior president, que era un home en caràcter. Nosaltres, si teníem caràcter, me'n record que el que mos deien era el gobierno de les histèriques, encara.
0: Wow.
1: Tu imagina't això, eh? Per no parlar-te d'abans, que ara aquesta frase, aquesta paraula que diuen tant, que és feminazi, abans no feia falta dir-te feminazi, només diguent-te feminista ja consideraven que ja era un insult. Fa 40 anys dir-te feminista ja consideraven que era un insult, o que era verra, o que la persona que estàs de vora tu havia de tenir molta paciència perquè en su caràcter que tens i en lo feminista que ets. Vull dir, aquestes coses se te deien, sí.
0: Clar, i totes aquestes coses que ara recordaves, el govern de Pilar Costa, que crec que totes tenim en la memòria tot el que se dijo, ¿no?, en ese moment, el que se os dijo. Claro, eso implica mucha exposición, ¿no? Recordemos también que Fanny Tur fue una de las voces más reconocidas que mostraron su oposición a la construcción de las famosas autopistas, ¿no? ¿Tuvo toda esa exposición algún coste a nivel personal? ¿Ha habido algún momento en el que una piensa, bueno, pues igual calladita hubiera estado más tranquila?
1: Bé, lo de pensar d'estar calladeta, la veritat és que no vaig arribar a pensar mai, però segur que el meu entorn sí, perquè com era la portaveu, vaig ser la portaveu i llavors una de les portaveus de la plataforma, jo me n'en record, a més en aquell context vaig dimitir com a consellera, vull dir, les campanyes de difamació, de barbaritats que se varen arribar a dir per canals, evidentment oficialment no ho podien dir perquè era carallable, però el que es va arribar a dir, i no és en aquell moment sinó en l'anterior etapa política, eren autèntiques barbaritats. Clar, té un cost personal, sí que és veritat, no de dir de callar, però tens raó amb això de dir ostres, si us ripa sabre, però clar, és una tonteria perquè quan un és com és el fa i no pensa en les conseqüències, però la campanya de difamació va ser ferotge.
0: Hi ha alguna decisió que hayas tomado en tu carrera como activista, como historiadora, como política, de la que te sientas especialmente orgullosa, y en cambio también si hay alguna de la que digas pues esto no acabo de salir como yo esperaba?
1: Bé, jo estic contenta de lo que es va aconseguir en molts d'àmbits, encara que llavors en aquell moment hi ha coses que, és a dir, que es pensaven que eren massa agosarades, o, però per exemple tu mencionaves el tema de la plataforma antiautopistes. Les carreteres es varen fer, per desgràcia, però no es va fer tot el que es volia fer, i a més els polítics varen entendre que si es fa una barbaritat com aquesta i s'atenta contra el territori té conseqüències electorals, que al cap i a la fi en els partits és l'únic que els importa. Vull dir, jo estic orgullosa, però no per la meva feina en absolut, sinó per el que es va aconseguir en el moviment antiautopista, perquè va ser, tot i que en aquell moment el Partit Popular es pensava que era una cosa orquestrada i tal, l'èxit del moviment va ser perquè va ser la societat que coordinada, gent que no s'havia manifestat mai, gent conservadora, gent que havia sentit a dir tota la vida si venen els rojos ho llevaran les terres, i llavors resulta que veien que era justament el PP que llevava, que expropiava, a més amb unes tramitacions que no complien ni tan sols la llei d'expropiacions de l'època franquista, dels anys 50. Fixeu-vos, vosaltres, lo difícil que era incomplir això, i doncs incomplia. Jo crec que, jo estic orgullosa de lo que va aconseguir el moviment, perquè es va veure que quan el poble va unit i coordinat, llavors els partits polítics són els que li marquen el pas a la població, el poble, en els partits. També anys abans va haver-hi un precedent en la manifestació, en aquell moment era portaveu de gent, la manifestació que es va organitzar des de gent contra la massificació, contra el camp de gol de Caladort i els 500 habitatges que hi havia allí previstos en el 99, també va ser una fita importantíssima que va fer que en aquell moment el president del Consell, en Marí Calvet, m'ho reunís amb en Mariano Marí, que en aquell moment era el president, jo mateix en el despatx, que reculassin, això és important, i que quan llavors la primera legislatura progressista se fes un porn per protegir Caladort i que no es pogués fer camp de golf, perquè ara veiem les autopistes i veiem tot el que s'ha fet malbé, però no veiem que llocs com Caladort s'ha salvat i que si no ara estaria absolutament urbanitzat. I jo d'això me sento orgullosa, no per jo, sinó per el que va aconseguir el moviment social i ecologista.
0: Un èxit col·lectiu.
1: Sí.
0: I donant-li la volta una mica allò, perquè això és evidentment un motiu d'orgullo, qual seria aquella cosita que dius, ha quedado por hacer esto, o quería hacer esto y no pude, o no me dejaron, y es como la espinita clavada de, por ejemplo, en ese paso por la política, que bueno, además la política es un terreno donde no siempre una puede hacer todo lo que quiere. ¿Cuál sería esa espinita clavada?
1: Bueno, la veritat és que n'hi ha més d'una, eh? Jo vaig dimitir quan lo del tema de ses feixes, quan se va fer protegir, varen protegir ses feixes com a bé d'interès cultural en sa tipologia de lloc d'interès etnològic, llavors tribunals varen tombar aquest Vic perquè hi ha un principi bàsic, que ses institucions han de defensar els seus actes independentment de que hagi set un altre equip qui l'haiga fet, i igual que varen tombar es Vic de l'escola de la graduada, perquè no es tombàs, i en aquest cas es Vic va ser del PP i es va tombar en temps progressistes, en el nostre cas vàrem ser nosaltres que vàrem protegir les feixes i llavors va tombar en temps del PP, perquè les institucions, encara que no estigues d'acord, has de defensar els propis actes. Però, és a dir, això que s'espineta, perquè te'n dones compte que hi havia molts d'interessos darrere. Però, mira, no va ser a través d'un Vic, però va ser a través de sentències que diuen que jo sóc rústic protegit, i 25 anys després, com a mínim les feixes de vila estaran deteriorades, tenen una pressió damunt, però no s'hi ha construït el que s'hi volia construir.
0: I també, volviendo la vista atrás, ¿volverías a pasar por política? Porque es un mundo especialmente complicado.
1: Sí, mira, és una bona pregunta, perquè ara, per exemple, no hi tornaria més, mai més. O sigui, jo ja he complit en sa d'això. Crec que són dues experiències esses que no renuncic, tant quan vaig ser consellera del Consell d'Eivissa i Formentera com quan vaig ser consellera del Govern Balear. Són dues oportunitats que he tingut molt polides, que agraeix molt. Vull dir, pot segurament sapiguent tot el que he passat, no sé si has dit que sí, però com que això no ho pots saber a priori, i estic molt contenta d'aquesta experiència, però evidentment crec que jo ja he complit en la societat. Totes les persones jo crec que haurien de passar per la política perquè sàpiguen lo dura que és, lo desagraïda que és molt fàcil dir que tots els polítics són iguals, i no és veritat, perquè qui pensa que tots els polítics són iguals són uns corruptes, és perquè en el fons ell és un corrupte. Si tu ets una persona honesta, no penses que tots els polítics roben, i jo he conegut gent honesta i que s'ha matat i s'ha mat a fer feina, tant a la dreta com a l'esquerra, eh? I igual que coneixes impresentables tant a la dreta com a l'esquerra. Per tant, jo ja he complit, no tornaria, però crec que és una etapa molt enriquidora i que m'ha permès fer el que jo reclamava com a ciutadana. Algunes de les coses, moltes altres no, però algunes de les coses sí.
0: Para ir acabando, si tuvieras que definir tu vida hasta ahora en tres palabras, tres adjetivos, tres, ¿qué serían?
1: Ostres, de no aturar mai, però en su privilegi de fer el que m'ha agradat sempre.
0: Pues vamos a ir acabando, lo vamos a hacer como empezábamos, con que volen aquesta gent, este himno de María del Mar Bonet, que ha escogido Fanitur, ¿por qué?
1: Muy, per molts de motius. Mira, na Maria Elma Bonet és una gran amiga, és una de les coses bones que m'han endut del meu pas per la política. Tinc l'honor de ser amiga seva, i aquesta cançó m'agrada especialment perquè implica compromís. És una cançó que és de música seua, d'un poema, a partir d'un poema de Lluís Serraima, i conta, va ser escrita i va ser musicada arran d'una d'aquestes coses que es feien molt, dirien el franquisme, però encara segueixen passant en democràcia, que és que un estudiant activista polític pertanyia al Partit Comunista, el Partit Comunista va ser interrogat per la policia, el varen anar a buscar a casa seva i el varen tirar per una finestra, i varen dir que s'havia tirat per la finestra fugint de la policia, i és mentida, el varen tirar. Gent que no va estar mai ni castigada per aquesta democràcia tan incompleta i tan deficitària que tenim, que no va condemnar ni va castigar cap crim del franquisme, i aquesta cançó representa tot això, un al·lot jove activista compromès que el tiren per la finestra, diuen que és una mentida, que s'ha fugint, i cantat per una dona valenta com la Maria Elma Bonet, que cal recordar també que els hi prohibiren cantar aquesta cançó en els concerts.
0: Així és, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Fanny, por habernos acompañado hoy.
1: Gràcies a vosaltres per ser convidada, gràcies a tu.
0: Y a ustedes, gracias por estar al otro lado. Nos reencontramos la próxima semana con una nueva protagonista de esta sección.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.